0: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.
1: La Cami era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
2: Li vaig dir, Camila, tia,

0: como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
1: Un món en canvi constant mereix una universitat transformadora, solidària i sostenible.
2: A la Universitat Autònoma de Barcelona fas el grau en un campus ple d'experiències on conèixer gent nova i plantejar-te nous reptes.
1: Nous horitzons personals i professionals i un munt de propostes culturals, socials i esportives.
2: UAB, un campus ple d'experiències.
3: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
4: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
6: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Nit de divendres 26 a dissabte 27 de juny. 3:15 de la matinada. Rubí, l'Escarnívol, amb els teus DJs Adrià Ortega i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

0: Els 40, tots els èxits.
1: Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. En los 40.

Cafè amb mà, preparadíssims per afrontar aquest dijous. I a la teva ràdio arriba la cançó més important de la setmana. El número 1 dels 40, Tame Impala, Jenny, de les Blackpink. I això que s'anomena Dràcula, el remix.

Relíquia, aquí estava la Rosalia, que després dels últims canvis de criteris que han fet els Grammy de cara al 2027, podria sortir-ne ben beneficiada amb cançons com aquesta, que formen part del seu treball, anomenat Lux. Les 10 i 10 minuts, què tal, com estàs? Escolta, prepara perquè la calor ja no és que piqui a la porta de casa teva, sinó que ara directament ja s'asseu al sofà, eh? Avui dijous tindrem una petita treva, però que no ens enganyin. Continuarà fent molta calor, màximes que es mouran entre els 30 i 35 graus. Allà a Ponent i a l'Ebre encara podrem pujar més. En definitiva, ambient càlid i xafogós sobre tota la costa, amb nits tropicals que no deixen ni dormir. Sol pràcticament arreu, amb quatre núvols decoratius i alguns ruixats molt puntuals al Pirineu. Res que refresqui gaire, eh? Però atenció al que arriba, perquè el cap de setmana es complica, o millor dit, s'escalfa, eh? Les temperatures es dispararan, en molts punts del país superaran els 35 graus i a l'interior, sobretot a Ponent i a la Vall de l'Ebre, podrien fregar-se els 40. De fet, el Meteocat ja avisa que la possible primera onada de calor d'estiu està arribant, coincidint amb Sant Joan i l'inici oficial de l'estiu. I això vol dir que també tindrem nits molt caloroses, fins i tot tòrrides a la costa, amb mínimes que podrien no baixar dels 25 graus. Així que ja ho saps, protecció solar, aigua d'ojo i molta calma. L'estiu està arribant, i de quina manera? Repassem temperatura ràpidament. Tenim 28 graus a Cervera, 23 graus ara mateix a Amposta, 25 a Granollers i ara mateix 24 graus a Roses. Atenció, perquè arriba per aquí un home que ens va deixar bocabadats només sortir de l'Acadèmia Operación Triunfo. Després d'Estrelles, aquesta és la nova cançó del Max Navarro. Es diu Inigualable. Inigualable.

0: Els Imagine Dragons. Atenció, perquè tenim novetats. De fet, ha aparegut en les últimes hores Lil Nas X. Després de mesos desaparegut, l'artista ha reaparegut a Instagram per explicar què ha passat amb la seva vida en els últims mesos. Vaja, que no ha estat un temps fàcil, pel que ha explicat. El cantant i raper ha confessat que ha passat per rehabilitació i que està treballant intensament en la seva salut mental. De fet, ha revelat que li han diagnosticat trastorn de bipolaritat, una realitat que feia temps que sospitava, però que li costava d'acceptar. Ara diu que està molt millor, amb terapeuta, amb psiquiatra i, sobretot, més tranquil i centrat. Diu que s'està movent entre Atlanta, on viu la seva família, i Los Angeles, on viu ell mateix. Ha buscat equilibri i assegura que ha recuperat ganes de seguir creant música. I aquí ve el millor tot plegat. Sembla que sí, que hi haurà nova música ben aviat, encara sense dates ni detalls, però promet un nou capítol més lliure i autèntic que mai. Lil Nas X torna i sembla que ho fa amb més força, piles renovades i sentint-se molt millor amb ell mateix, així com més sincer. I això sempre és positiu.
1: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.
0: De fet, en el vídeo feia broma, eh? Deia, mira, sóc negre, gay i ara també bipolar. La vida s'ha d'aprendre així, amb humor. Ara per aquí, de Pol, això es diu En unos años.

0: de Paul en unos años. Atenció, perquè això que arriba ara, això que t'explicaré, sembla una d'aquelles notícies que no semblen certes, semblen broma, però no ho és gens. Resulta que la Rosalía no només triomfa a la música, a la moda, a la petita pantalla, a les sèries, sinó que també a la ciència. I és que sí. Un científic andalús de la Universitat de Harvard ha batejat una proteïna en honor seu. Tal qual ho escoltes. Tot va sortir a la llum durant un concert que la cantant catalana feia a Boston, quan la mateixa Rosalía va reconèixer el científic entre el públic i ho va explicar en directe. És el científic que ha posat el meu nom a una molècula. Moment surrealista total, eh? El protagonista es diu Miguel López Rivera, d'Úbeda, i que va descobrir una proteïna en forma de castanyola i va pensar immediatament en l'artista de Sant Esteve Sesrovires, de quin és el nom de Ridep, una barreja entre Rossi i Despechà, un dels hits de l'àlbum Motomami. A més, aquesta proteïna té un paper clau, eh? Alguns virus pot ajudar-los a amagar-se al sistema immune. O sigui, ciència top amb toc Rosalía. I per si fos poc, quan es van conèixer, ella li va dedicar una cançó, Fantasia Absoluta. La Rosalía continua ara la seva gira pels Estats Units i ja ho veus, la de Sant Esteve Sesrovires va de casa seva fins a Harvard i més enllà gràcies a la ciència i aquest bon humor i així com aquest homenatge que ha fet el científic andalús.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: De la boca al principi no m'ho creia, però mira, la vida és així a vegades. Dona aquestes sorpreses i ens regala aquests somriures. Ara Bizarrap i Daddy Yankee.

0: Capo Gangsta, amb això que s'anomena La Villa. Efectivament, a la producció Sean Kingston. Bé, per cert, parlant de produccions, aquest passat cap de setmana, el DJ neerlandès Martin Garrix ha donat una sorpresa increïble durant una de les seves últimes sessions de feina. Estava en una actuació concretament a Nova York i, escolta'm, de cop i volta apareix el cantant i, a més, també la reina del pop punxant, amb la paraula bizarre. I tothom, doncs, hem donat per entès que aquest serà el nom d'una de les cançons que formaran part de l'àlbum Confessions 2, que arriba el 3 de juliol i que, a més, doncs, tindran una pica d'ullet a tothom que li agrada la música EDM, Sembla que serà una nova cançó que apareixerà aquest nou àlbum. I per si fos poc, aquesta setmana també Madonna ha estrenat el videoclip de la seva col·laboració amb la Sabrina Carpenter. I, a més, hi ha hagut sorpreses en aquest vídeo que pots veure a la nostra pàgina web, els40.cat. I és que apareix ni més ni menys que la Julia Garner. A on? El videoclip d'aquesta cançó. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Els 40. Tots els teus èxits. L'alarma.
1: Nosaltres
0: posem els èxits. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre. Els 40.

0: Aquí estava The Joe, l'actor Joe Carey, amb això que s'anomena End of the Beginning. Baby, yo no sé com superar estos besos, estos besos. Atenció, perquè avui arriba el dia, arriba als 40 Clotilde Fest. A partir de les 8 del vespre, als jardins del Palau Robert de Barcelona. I atenció, perquè si no pots perdre les actuacions de Maria Jaume i de Mama Duixa. Et regalo, sí, sí, et regalo una entrada doble, et sembla? L'única cosa que has de fer és trucar ara mateix al 933-44-14-13. Ara mateix, 933-44-14-13. Et regalo una entrada doble per tu que estàs escoltant la ràdio per no perdre't els 40 Clotilde Fest avui a partir de les 8 del vespre als jardins del Palau Robert amb els 40, serà fantàstic, així que ja ho saps, truca per telèfon ara mateix. Dit això, mentre va arribar les primeres trucades al 933-44-14-13, anem arribant al punt de les 11. De seguida per aquí arriba l'Adrià Soler i a la teva ràdio et dic adéu-siau i tornem demà, que serà divendres, i ho fem amb la Carol G.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.
0: Atenció, perquè la colombiana ha deixat entreveure que està a punt d'arribar nova música. Serà el hit de l'estiu? Haurem d'esperar per veure-ho. Va, demà més. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica. Ens quedem amb això que s'anomena Provenza i vés trucant, que tinc entrades per tu.

0: Uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
2: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
3: Mèxic, Estats Units i Canadà.
2: El tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
4: Cachondeo, riure, animació en general.
2: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, Espanya-Aràbia Saudita.
5: I és gratis, eh?
2: A partir de 5:45 de la tarda t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
7: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
8: Nada,

0: treballa això, eh? En aquest 18 de juny ja estem patint el que serà un estiu complicadet, eh? Així ho saludem avui, amb l'Àlex Warren, un dels artistes top de la indústria pop d'Estats Units, que també, evidentment, triomfa i molt a casa nostra. Així comencem. És el vostre matí dels èxits. Què tal, com esteu?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Va, que en un moment sonarà per aquí un dels artistes que aquesta tarda estarà als 40 Pop Clotilde Fest, al Palau Robert de Barcelona, amb nosaltres, amb els 40. També escoltaràs a una que posa banda sonora al Mundial de Futbol. Però abans, un artista que, atenció, el tindrem al setembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ell és The Weeknd. Munta uns shows espectaculars, eh? Heu de viure com a mínim una vegada a la vida un concert de The Weeknd. A veure, comencem. Hola, família.

0: la millor gent del planeta. Aquesta Mamaduixa, que avui serà un dels protagonistes dels 40 Pop Cotil de Fes al Palau Robert de Barcelona. Avui és el dia. I mira, si truques ara a la ràdio, tenim invitacions extres, les últimes, saps per què? Perquè ja s'han esgotat tot el concurs que teníem a les xarxes socials. I si truques ara a la ràdio, et regalo dos entrades per anar al Palau Robert aquesta tarda per veure Mamaduixa i Maria Jaume. Telèfon 933-44-1413.
1: Som és nou. Els 40.
0: 933-44-1413. Truques a la ràdio i et convido a anar al Palau Robert a veure a Mamaduixa i Maria Jaume.

0: aquí està el Somber, el Back to Friends, una de les cançons destacades d'aquest artista de Nova York. I ara per aquí, mira, preparats amb Lola Índigo i Lucho RK, la unió entre Granada i les Canàries, dos artistes de producte nacional presentant això que es diu El Bachatón de la L. És una de les noves històries de la fornada de música de Lola Índigo.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Per cert, les entrades abans del concert dels 40 Pop Godil de Fes s'ha desemportat la Glòria. En una estona tornaré a obrir telèfon perquè tinc dues entrades més. Les últimes, eh? Ara sí que sí, eh? Ja de debò.

0: Tecnología para proteger mejor.
1: ¿Arañazos, cortes, quemaduras leves? Donde hay una herida, Cristalmina. Cristalmina desinfecta y protege las heridas durante horas. Ni pica ni mancha. Cristalmina, como si nada. Clorexidina de gluconato de laboratorio Salvat. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando paz.
3: ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
4: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión!
3: Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas.
5: Y ya están aquí las rebajas de Zalando. Tus marcas favoritas hasta un 50%. Solo hasta el 24 de junio.
6: Llega a los cines la película revelación del año.
7: Deseo que Nicky me quiera más que nadie en todo el puto mundo.
6: Es perturbadora, impredecible.
8: Te quiero mucho, mucho, muchísimo.
6: Ha nacido un clásico del terror.
8: ¿Pero por qué no me quiere?
6: Obsesión. 26 de junio exclusivamente en cines.
9: Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
10: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Quan crides...
12: Gol!
11: Oh, Sol, la casa... Està bé, però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
12: Gol!
11: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
13: Gol! Vine aquest diumenge 21 a partir de 6:15 de la tarda a viure l'Espanya-Aràbia Saudí. L'entrada és gratuïta.
11: T'hi esperen regals, sorpreses i animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues, liderats per Cristóbal Chassent.
14: Cachondeo, riure, animació en general.
11: Amb el tio Faja i el Gonzalo Álvarez.
13: Reserva l'entrada de franca a casinobarcelona.com.
15: Barcelona, 93.9.
16: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
11: Petardos CM. Només avui Black Day sorpresa a la web. 50% de descompte en gairebé tot. Més de 160 articles amb el 50%. Compra avui i recull sense cues fins al dia 23. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
17: ¡Qué pasada! ¿Dónde lo has hecho?
18: Muy fácil, con Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios, habitaciones, salones, estudios. Tienen soluciones para todo. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es. Fácil Móvil, la solución.
19: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
20: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
21: Mèxic, Estats Units i Canadà.
20: El tío Faja, Cristóbal Chassent i Gonzalo Álvarez.
14: Cachondeo, riure, animació en general.
20: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, Espanya-Aràbia Saudí.
14: I és gratis, eh?
20: A partir de 6:15 de la tarda t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
11: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
22: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
23: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. I atenció, amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro.
22: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
24: Vols conèixer millor els artistes de referència?
25: Rai 40.
24: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
25: Cada diumenge, de 6-7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
24: Ens escoltem a Can 40.
26: Hi ha cops on les coses van com van.

Ser tots com Dràcula fugint del sol aquests dies d'onada de calor que ja arriben, que ja les tenim al damunt. Aquí està la cançó més important al país, el número 1 a la teva ràdio, a Tame Impala i la veu de la Jenny. Aquests dos han fet honor i aquesta cançó s'ha convertit en un èxit viral a tot el món. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. 12 i 4 minuts. Jo sóc Adrià Soler.

0: Aquí estan, Ginestar. Balla de discàs que han publicat. Aquí està una de les cançons destacades del seu repertori. El seu Perdre el cap sonant, com sempre, a casa seva aquí als 40. Mira, un quart d'un aquí, ara mateix a la teva ràdio. Volem escoltar, per exemple, el de la Love You. Aquesta és l'última de la superbanda.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
0: Als 40. Després d'una tan mítica com El fin del mundo, aquí presenten història nova. Això es diu La mitad de la mitad. És història destacada de La La Love You aquí als 40.

0: Bueno, aquesta amb Bizarrap de The Youngin. Aquesta hora sonant als 40. Avui és el dia. Avui és el dia per veure-la a ella. A Maria Jaume, d'escenari del Palau Robert de Barcelona, cantant i fent honor a un discàs que es deia San Domingo Forever. El San Domingo Forever. Aquesta és una de les cançons que s'amagava. Mira, i ara, aquesta hora, 12:34, tens l'última oportunitat perquè... Sí, avui estem generosos. Podem regalar-te entrada doble per aquesta tarda. Ja ho sabeu que hem fet un concurs per a les xarxes socials durant aquestes últimes setmanes per que aconsegueixis les invitacions gratuïtes. I estan totes exaurides. Però ara, aquí, a la ràdio, et vull regalar un parell d'entrades perquè alcis la teva copa en l'aire i gaudeixis d'aquest estiu forever amb nosaltres, amb els 40, per disfrutar-ho avui al Palau Robert de Barcelona. Maria Jaume i també a Mama Duixa. I què has de fer? Doncs trucar a la ràdio. 933-44-1413. És el telèfon directe per disfrutar de Maria Jaume o d'aquest. Home, avui que farà caloret, un bon lloc per estar-hi i per passar-ho bé és el Palau Robert de Barcelona. Avui, els 40 Pop Clotilde Fest. Truca ara a la ràdio i et regalo jo un parell d'entrades. 933-44-1413. Ara sí que són les últimes. Ara, aquí, a la ràdio, et ponxo mentre toqueu una de les novetats importants. Lola Tuduri és una de les noves artistes amb un talent increïble. Això es diu Pistoletazo de Salida. És la novetat destacada aquesta hora. Truqueu a la ràdio, que tinc entrades per vosaltres.
1: El so més nou. Els 40. Irà.

als 40. Els 40. Tots els èxits. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

Bueno, familia, que en un moment arribem a la una. Amb el merengue del Manuel Turizo i també dir-vos que, ja ho sabeu, avui és el dia, eh? Avui us trobareu una festassa increïble els que teniu les vostres entrades per viure els 40 Pop Cocktail Fest. Avui amb Maria Jaume i Mama Maduixa al Palau Robert de Barcelona per disfrutar d'un concert doble, una nit d'estiu, una tarda de nit de dijous com és avui, a les portes del cap de setmana. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Avui, els 40 Pop Cocktail Fest. No t'ho perdis.

0: Així és com sona el pop aquí a la ràdio. És Alex Warren, artista nord-americà, amb el Fever Dream, en aquests dies de caloreta, a les portes de les vacances per una bona colla de gent, sobretot per als estudiants, que ara sí que sí, estem al tram final d'aquestes setmanes intenses d'estudis. I de, diria jo, d'un any intens també a nivell escolar. Aquesta hora, 1:03, som els 40, tots els èxits. Com sempre, passen per aquí tots els teus artistes favorits. A tots i totes, què tal, com estàs? Nova hora circulant aquí.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: I aquesta hora ens quedem amb ell, amb el Nil Moliner, que ja ho sabeu que fa dies va publicar el seu últim treball, el seu Nexo. Aquesta va ser la primera que va descobrir del seu últim disc. Això es diu Tu Cuerpo en Braille. Com estàs? Com portes el dia?

És que és un espectacle. Veure a la Fúmiga en directe cantar, per exemple, aquesta, la gent de la Mediterrània, és explosiva. És una de les nostres favorites aquí als 40, sempre que apareixen els de la Fúmiga. Els estimats, que els trobarem a faltar quan ens deixin ja com a banda. Els 40, sort que també que han deixat un bon llegat, els de la Fúmiga, per reescoltar sempre les seves cançons. Que aquests dies també continuen amb la seva gira d'acomiadament. Escolta, aquesta hora arriba el Depol.

Aquí estaven dos grans de la bachata junts i ara una altra parella de dones icòniques. Una de molt jove i una altra que ja fa temps que està a la indústria de la música. De fet, és una de les cançons que avança la segona part d'un dels treballs més mítics de la indústria musical. Estic parlant-vos de Madonna i Sabrina Carpenter. Les dues estaran en l'últim disc de la Madonna. És hora de portar una mica més d'amor a la vida. I Madonna ho fa perfecta. Ha tornat en plena forma. Això es diu Bring Your Love amb Sabrina Carpenter.

0: Avui amb aquest tabacle indiscutible de Juan Magán i Omar Montes, cançó que anima una mica més aquest estiu que el tenim ja per disfrutar-lo. Si vas camí just a la platja, potser hi ha algú afortunat, afortunada que pot anar a aquesta hora a la platja, que s'està molt bé. Amb aquest mític tema arribem avui a les 2 de la tarda. 40, 40, tots els èxits. Jo sóc Adrià Soler, que passis bon dia. I escolta, busques cotxe i no vols perdre el temps? Doncs a Mundial Auto, el centre comercial de l'automòbil més gran de Barcelona, tens prop de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Més de 120.000 persones ja han confiat a Mundial Auto. De dilluns a dissabte, al Prat de Llobregat, amb el metro pots arribar-hi amb la línia 9, parada al Prat Estació. I tota la info la trobes a mundialauto.com. Mundialauto.com. Ens hi trobem.
1: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio.
2: Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
1: ¡Wow! ¿Y esta canción?
2: ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
3: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.

als 40. Els 40, tots els èxits. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres...

0: el Dràcula i és la número 1 de la llista dels 40 durant tota la setmana, des del dissabte i fins dissabte. Qui sap si revalidarà una setmana més? De les 10 del matí sortirem de dubtes amb el Toni Aguilar. Amb Temi Impala, amb Geni, obrim nova hora. Estem de tarda, estem aquí aquest dijous a la Ràdio Música Líder, en aquest 18 de juny. I avui tenim el Clotilde Fes al Palau Robert. Serà a les 8 de la tarda, però mentrestant aquí tenim tots els èxits, com per exemple la Madonna amb la Sabrina Carpenter, que t'esperen aquí amb el seu Break You Love. I també una altra col·laboració, en aquest cas de Colòmbia. Que suposo que estaran molt contents i contentes els colombians per la victòria contra l'Uzbekistan al debut del Mundial. Ells també, el Bele amb la Shakira amb el seu Algo Tu, que també et preparo per sonar en aquesta tarda. I elles també estaran molt contentes perquè Argentina també va guanyar amb 3 gols de Messi. La Emilia amb la Tini, això sí. Una col·laboració que segurament no recuperarem una altra, perquè no es porten del tot bé aquestes dues argentines que van fer aquest tema plegat i que ho va patar molt fort, com és la seva original. I moltes més, com Wiz Khalifa, com Benson Boone, com el Miki Núñez, o ara amb el De Paul.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Amb el seu En Unos Años. I no sé què faràs tu en uns anys, però espero que d'aquí unes hores ens veiem al Clotilde Fes, amb el Mamaduixa i amb la Maria Jaume. Moltes ganes de veure-us.

0: Per les coses boniques de la vida, com escoltar música, com per viure un doble concert una tarda de juny, un dijous, al Palau Robert de Barcelona amb els 40. I això ho passarà aquesta tarda amb el Clotilde Fest, com t'he dit, al Palau Robert, i amb dues actuacions que ens encanten, com és la del Maria, la de Maria Jaume, també amb el Mama Duixa, i amb invitacions que es van exaurir. Per tant, gràcies per fer-ho possible, i si vols anar més o menys veient què està passant, ens ho pots fer saber, ho pots veure al nostre Instagram, que és @els40. Tot això amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I és que aquest any, un altre cop, els 40 Clotilde Fest el viurem. D'aquí una estona amb els 40.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I parlant d'altres vegades, estem a punt d'arribar a l'estiu, un altre cop la platja, la piscina, aquelles caminates, per exemple, entre les platges de Pals i Begur, i cançons com aquesta del Miqui Núñez.

0: jo no sé què ha passat en aquest 2026 que estàvem celebrant el cap d'any i ara estem ja a punt d'entrar al darrer cap de setmana de la primavera, el darrer abans de que sigui oficialment estiu, amb moltes ganes, tot i que l'estiu ja és aquí, per les temperatures, per les vibracions que hi ha a l'ambient i per cançons que ens porten aquest punt alegre i que ens encanta. Ara arriba una combinació d'una diva que porta una pila i una pila d'anys a la indústria musical i una altra que no porta tants però també s'ha convertit en una de les grans veus del pop internacional. Són la Madonna amb la Sabrina Carpenter, sonen juntes des de l'equador de la llista dels 40 amb això que es diu Brick You Love.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: de Màlaga pel Mundo, passant per Itàlia, l'Anna Mena amb el Rocco Hunt. Recordaves aquest On Passa de la Luna, que més? Una altra col·laboració amb el Rocco Hunt. L'Anna Mena la va gravar a ni més ni menys que a Calella de la Palafrugell, com és el seu Beso d'Improviso. Doncs aquests tenia juntets, ara que passen 4 minuts a 4:45 aquí a la Ràdio Musical Líder. I mira, que et preparo el Summer amb el seu Back to Friends. També el Joe arriba amb el seu End of Beginning, una de les cançons, sens dubte, d'aquest 2026. O també una del que és encara l'últim àlbum del C. Tangana, i mira que fa anys que el va publicar, com és el seu Madrileño, amb el seu Ingobernable. Però abans, mira, parlant de temps enrere, aquesta que també ho va patar molt fort, dels Maroon 5, com és el seu Payphone. M'encanta la formació i m'encanta aquesta cançó que et punxo i que va ser número 1 de la llista.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.

0: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
1: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
2: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
3: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
4: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más.
5: ¿Te unes? El Eco de los 40.
6: Barcelona, 93.9.
7: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
8: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. I atenció, amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro.
7: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
9: Petardos CM. Només avui Black Day sorpresa a la web. 50% de descompte en gairebé tot. Més de 160 articles amb el 50%. Compra avui i recull sense cues fins al dia 23. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
10: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
11: Un món en canvi constant mereix una universitat transformadora, solidària i sostenible.
12: A la Universitat Autònoma de Barcelona fas el grau en un campus ple d'experiències on conèixer gent nova i plantejar-te nous reptes.
11: Nous horitzons personals i professionals i un munt de propostes culturals, socials i esportives.
12: UAB, un campus ple d'experiències.
13: Aquest estiu, Baricentro va carregat de plans. Participa en el sorteig de Waterwall i guanya entrades dobles o passis de temporada. Descobreix les noves col·leccions de moda d'estiu i celebra el final de curs amb activitats, tallers infantils, premis i sorpreses. Baricentro, pàrquing gratuït, a 10 minuts de Barcelona. Més info a baricentro.es.
14: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
15: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
14: Mardel, dulces de leche, alfajores,
15: en tus postres o como snack a cualquier hora.
14: Entra en dulcedelechemardel.com i descúbrelo.
16: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
17: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Yeh, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve. El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la gira d'estiu.
18: Amb la col·laboració del Port de Badalona i el suport de l'Ajuntament de Badalona.
19: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
20: 40.
19: A la teva ràdio. Els 40.

0: Fa més de 5 anys, al febrer del 2020, que va sortir aquest àlbum del 2021, perdona, el madrileño del C. Tangana, i que va ser una època de pandèmia que es va gravar, i això va privar, per exemple, que en aquest ingovernable hi apareixessin Estopa. De fet, el C. Tangana els hi va proposar, i ells estaven en aquell punt de no voler sortir de casa, de no juntar-se amb gent, i van rebutjar l'oferiment. Qui sap què hagués passat amb aquesta cançó, fins i tot amb els Estopa. En tot cas, amb el C. Tangana ens acostem al punt de les 5 de la tarda, 8 minutets per arribar-hi, i amb ganes també de que el Puchito s'animi a fer nou àlbum. De bo estigui aquests 5 anys preparant noves cançons i aparegui el més aviat possible amb un disc que ens faci al·lucinar tots i a totes. Com el que també ens ha fet al·lucinar és el Bruno Mars, que amb un retorn amb noves cançons pròpies ens ha al·lucinat amb el seu The Romantic, i per exemple ja està per Europa i aquest cap de setmana visita París.
1: Els 40, Uri Mora.
0: I una gira que d'aquí una setmana es passarà pel Metropolitano de Madrid. Això és el seu Just the Way You Are. La recuperem aquí a la ràdio musical líder. I en res, també, més èxits, com per exemple l'Àlex Borren, Leire Martínez o el Bad Bunny amb la Rosalía.

0: Flexicar. ¿Y tú?
1: ¿Ya has hecho el cambio de armario? En Facilmóvil diseñamos vestidores y armarios a medida para que cada prenda tenga el lugar que se merece. Con Facilmóvil, el espacio se adapta a ti. Ahora también en Castelldefels, Avenida Constitución 159. Facilmóvil, el cambio empieza en casa.
2: Que sigui espaiosa, amb molts calaixos, amb el forn i microones integrat.
3: Somiar és fàcil. Fer-ho realitat per Catalonia Ceràmic també. Si vols reformar la teva cuina, tenim el projecte que busques i després ens encarregarem de tot. CataloniaCeràmica.es.
4: Un món en canvi constant mereix una universitat transformadora, solidària i sostenible.
5: A la Universitat Autònoma de Barcelona fas el grau en un campus ple d'experiències on conèixer gent nova i plantejar-te nous reptes.
4: Nous horitzons personals i professionals i un munt de propostes culturals, socials i esportives.
5: UAB, un campus ple d'experiències.
6: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve... El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la Gira d'Estiu.
7: Amb la col·laboració del Port de Badalona i el suport de l'Ajuntament de Badalona.
8: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
9: Nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos confiando.
8: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

L'Alex Warren, que ens va enamorar amb el seu Ordinary, i també ho està fent amb aquest nou senzill que ja trobes a la posició 11 de la llista dels 40, com és el seu Fever Dream. Comencem, nova hora, estem de tarda, estem de dijous, i amb ganes, espero, de cap de setmana.

0: I a cada setmana ens encanta ballar, donar-ho tot, escoltant música, com per exemple aquesta de la Lola Índigo amb el Lucho Recal, el seu bachatón de la L, que el dissabte va entrar a la llista i potser aquest proper dissabte el que voldrà és seguir pujant. De moment està a la posició 24 de la mateixa. Mira, parlant de la llista, aquests van estar a la primera posició algunes setmanes. Romeo Santos amb Prince Royce, amb una de les cançons d'aquest 2026, sense cap mena de dubte, perquè és que la bachata mai passa de moda. I aquest d'Ardós és de les més destacades del moment. I Ayer la vi bailando por ahí. Quina tornada i com s'enganxa sempre. Juan Magán amb l'Omar Montes, la nova reversió del seu Bailando por ahí, que també te la punxaré aquí a la Ràdio Musical Líder. I ara arriba una que va estar molts anys cantant les cançons de l'Oreja de Van Gogh, fins que un moment, en algun moment, escolta, li van dir, ja no cal.
1: Les cançons noves, els 40.
0: I va haver-hi una mica de polèmica amb la Leire Martínez, amb la Maya, i ara també la Leire en solitari, amb cançons com aquesta, Cabeza de ratón. És candidat a entrar a la llista dels 40 i aquí ens encanta. Així que puja el volum i seguim en aquest dimecres musical. Som-hi!

0: Tema mític, eh? De Chainsmokers amb els Coldplay, que de fet els Coldplay també repiquen en els seus concerts aquest Something Just Like This. I ara et vull recordar que aquesta tarda, aquest vespre, tenim una cita al Palau Robert de Barcelona perquè ens veiem al Clotilde Fest amb els concerts de la Maria Jaume i d'aquest que et punxo a continuació. Perquè avui, a les 8 de la tarda, com t'he dit, tenim els 40 Pop Clotilde Fest amb el suport de la Generalitat de Catalunya i que ho podràs també veure alguns dels vídeos del que viurem allà en directe al nostre Instagram, que és @els40. Per tant, espero que vinguis perquè ens reunirem, com t'he dit, Maria Jaume, el Mama Duixa i la millor gent del planeta, que sou vosaltres els oients més guapos de la ràdio musical líder.
1: Els 40, Uni Mora.
2: Uni Mora.

0: I un que el proper mes de juliol d'aquí ben poc, de fet, estarà passant-nos doncs, per casa nostra, per Catalunya. El Feit amb la seva Luna, que parla de quan aquella vegada no saps per què amb aquella persona hi ha algun moment que t'oblides definitivament i no saps quan ha sigut realment aquell dia. La Luna del Fercho, passant a la ràdio musical i d'ara el batxatón de la L. La Lola Índigo amb el Lucho Recall, la Lola Índigo, que està de tornada, no parant de fer noves cançons, i ara fa pocs dies també n'ha publicat una nova col·laborant amb ni més ni menys que amb l'Anna Mena.
1: El som més nou.
2: 40. Els 40.
0: També et preparo per aquí el Summer amb el seu Homebreaker, el J Balvin amb una de les cançons del seu magnífic disc Colores, o la Queixa amb el seu Die Young. Per tant, tu no marxis, que passarem molt bé en aquest dijous.

0: per la música que mai passa de moda i sempre quan l'escoltes et porta aquesta nostàlgia, aquests records i que ens encanta recuperar, com aquest Dai Young de La Queixa. Una cançó que, això sí, és veritat, una curiositat, és que mai va ser número 1 de la llista dels 40 ni mai va arribar entre el podi. Es va quedar a les portes, es va quedar a la quarta posició com la posició més alta de la llista dels 40. La que sí que ha estat a la primera posició és aquesta que ens transporta a una illa, podríem dir paradisíaca, molt verge, de les Canàries, i que al Quevedo li ha volgut dedicar una cançó que trobes en el seu Baifo, un Baifo que també ha anunciat que l'any que ve sortirà de gira i que farà parada a Barcelona al Palau Sant Jordi. Ens anem amb Elvis Crespo, també amb la col·laboració a La Graciosa.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: Aquesta setmana, des de la segona posició de la llista, una que podria ser perfectament la cançó d'aquest estiu 2026.

0: Des de València ho van petar moltíssim amb el seu disc i amb cançons com aquest Capaz Merenguetón, que va ser la primera carta de presentació. Això sí, València de Venezuela. Ale amb Yorgaki, junt amb aquesta cançó que va ser número 1 i que va ser moltes setmanes número 1 al 2025, 5 en total, amb el seu Capaz Merenguetón, que a mi em serveix per acomiadar-me de vosaltres. Ha sigut un plaer acompanyar-te en aquesta tarda, en aquest dijous, i ara us deixo amb una cançó que, si s'ha anat a veure la Aitana a la seva darrera gira, en l'actual, l'escoltaràs, perquè fa una versió d'aquest Tòxic.
1: Els 40. Uri Mora.
0: M'acomiado, amb la Britney Spears, i aquesta tarda a les 8 tenim el Clotilde Fes al Palau Robert. Per tant, pots anar seguint el nostre Instagram, que és @els40. Adéu-siau, ganes de cap de setmana, i demà a les 4 tornem a posar música i tots els èxits. Aquí et quedes amb el Karina Herrero. Adéu.

Els 40. Els40.cat, el web dels 40 en català. Escuchas Los 40. Todos los éxitos.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: és el nostre número 1 de la setmana, la cançó més important de la llista d'èxits de del 40 a l'1, és per això que es diu Dràcula. Les 8 i 4 minuts, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, si són siguis de Catalunya. Gràcies per ser-hi, com és habitual, a aquesta hora des d'ara fins a les 22 hores, amb Lady Martínez, amb Katy Perry, amb Dani Fernández, Ryan Castro i Capo, amb el La Villa, o també una de les clàssiques de Rihanna, que passarà per aquí en res. Atenció, perquè les tenim totes. Connectes amb la ràdio número 1 a tot el territori, per tant, hi posem el ritme que necessites. 100%. Va, som-hi.
1: Els 40, Adrià.

0: t'escolto des de Lluç Pitereta, Llobregat, aviam si em pots posar qualsevol de les cançons de Dani Fernández, perquè m'agraden totes, no tinc preferència. Potser el Todo Cambia és la millor, però tu mateix. Gràcies. Doncs mira, aquí la tens, des de l'Hospitalet de Llobregat, allà on siguis de Catalunya. Gràcies, amb majúscules, per ser-hi, amb Dani Fernández i aquesta cançó que ja va ser número 1 de Del 40 a l'1. Atenció, perquè tinc la nova de Leire Martínez, es diu Cabeza de Ratón.
1: La primera...
2: La primera...
1: I número 1, els 40.

0: Aquí als 40 del 40 a l'1 de la mà de Rosalía amb el seu Reliquia, la cançó de la Rosalía més alta a la llista d'èxits. Tenim endavant més històries, més música. No ens aturem perquè en res arriba Karol G i també passarà per aquí el End of Beginning, una de les que em demanes des de xarxes socials i que ja ocupa la número 5 de la llista del 40 a l'1. Les tenim totes en aquest 18 del 6. Hola!
1: Als 40, Adrià Ortega.

0: la cançó d'Alex Warren, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical en format Top Dance. Aquesta és la 11a de la setmana gràcies a les teves votacions a la llista d'èxits. Estem a 18 del 6, estem a dijous, ara mateix sobrepassem el punt de les 9, amb ritmes de Shakira i BL que arriben res, amb el Algo Tu i també una de les de Leiva amb el Terriblemente Cruel i que em demanes des de xarxes socials. Benvinguda, benvingut a bord. Hola.
1: Els 40, Adrià.

0: bones vibracions és el cas d'aquesta de Lini Ferreira, però també la de La La Love You, es diu La Meitat de la Meitat, és la 31 de la setmana, i si la veu m'ho permet estar aquí al teu costat fins les 10 amb rimes de Taylor Swift, de Fred de Palma, Ana Mena, Romeo Santos i Prince Royce, entre d'altres. Abans, la cançó que tenia de La La Love You, al Meitat de la Meitat, és la 31ena de Del 41.
1: Pop. Només èxits pop. Els 40.

40 al 1. I seguim d'anar més històries perquè tinc una de les novetats de Lola Tuduri. És el pistoletazo de salida, és la 39 de la setmana i atenció perquè entra a llista aquesta. Així que atenció, és una de les nostres New Music Files This Week, una de les nostres novetats de la setmana, compartides i comprimides aquí, en aquesta hora, des d'ara i fins a les 10.

Aquesta és la música de Sommer amb el seu Back to Friends, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical. És la 22 de la setmana, compartint i comprimint els èxits i els ritmes més importants del panorama internacional i també una de les clàssiques de David Guetta, i sí, una de les que no passa de moda de cap de les maneres, i que quan amb els 40 un tour te la posem, us posem al revés, i no m'estranya. És el Titanium. Hola.

Aquí posem els èxits. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.